0: radicalmente de música, me encanta decir esto. Vamos a cerrar con Paris Jackson, que es la hija de Michael Jackson, que ha dado una jugosa y viral entrevista en un podcast contando algunos detalles sobre la infancia con su padre. Por ejemplo, le preguntan cómo fue crecer en un lugar como Neverland. Recordemos la espectacular mansión que tenía zoo, cine y parque de atracciones.
1: It was made very, very clear that all of the attractions there were not for us.
0: Y ha dicho que, bueno, a ella y a su hermano les permitían usarlo los fines de semana y si se habían portado bien durante la semana, porque siempre tuvieron muy claro que esas atracciones no eran para ellos, sino para otros niños con menos privilegios.
2: Vaya, Sara Calvo, gracias.
0: Hasta luego.
2: 7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Tiempo para la información local aquí en Radio Nacional.
3: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears. Serveis informatius.
4: Bon dia, són les 7 i 25 minuts d'aquest dijous 13 d'agost. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes amb Paco Laguna, el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, però abans anem a conèixer la previsió del temps per avui. Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears continuem amb calor i altes temperatures. Es podran superar els 36 graus a moltes zones i més de 38 graus a l'interior i sur de Mallorca. Els termòmetres marcaran 36 graus a Palma, 34 a Maó, 33 graus a Eivissa i 31 a Formentera. Es manté el temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de llevant amb brises. És una informació d'AEMET.
4: Ara mateix tenim 27 graus a Eivissa i a Formentera i 25 a Maó i 24 a Palma. I també volem conèixer ara com es circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues, en aquestes hores, en general, tranquil·litat. Sí que trobem algo de circulació lenta, centrada a la via de cintura, venguent de l'autopista d'Inca en sentit Andratx, i també d'aquesta mateixa via, la via de cintura, l'altura de la sortida cap a Escarrer Gó, un poc de retenció, però la resta de vies per ara, tranquil·litat. És tot. Molt bon dia.

0: Ja ho escoltau, són alguns dels centenars de milers de persones que van gaudir a les Balears de l'eclipsi total de sol, una experiència única i irrepetible que va captivar residents i a turistes i que va transcorrer en un clima de normalitat. El govern va desactivar el pla Eclipval a la mitjanit, comptabilitzant 46 incidents relacionats amb el dispositiu, la gran majoria 34 a Mallorca. El director general d'Emergències, Pablo Garrido, es dona per satisfet amb el balanç final.
1: La normalidad ha sido la tónica general del desarrollo de este día. Los incidentes que teníamos previstos en materia de tráfico y de movilidad son los que efectivamente luego se han materializado, pero el diseño del operativo nos ha permitido intervenir de manera rápida y eficaz en estos puntos.
0: El punt de les Illes on més persones van concentrar per veure el fenomen va ser Platja de Palma amb un total de 60.000 assistents. L'emoció es podia respirar després de veure la totalitat del fenomen. Fins i tot els més petits han entès la magnitud.
2: Cuando se ha oscurecido todo me ha impresionado y me ha gustado mucho. Y bueno, un recuerdo que me llevo para cuando crezca, porque con lo que dicen por ahí, se dice que esto ya no lo hago. Por lo menos yo no lo voy a volver a ver.
0: I n'hi va haver molts que van decidir viure-ho en alta mar, dalt d'un llaüt, d'un llot o fins i tot d'un ferri, és el cas dels passatgers del vaixell Ciutat de Barcelona que van veure l'eclipsi en el trajecte entre Eivissa i València. Ho van viure amb tensió i emoció fins al final, i és que un núvol no va permetre veure la primera part del fenomen.
3: Pues mucha emoción, la verdad. No pensábamos que lo pudiéramos llegar a ver.
4: Sí, con el nubarrón que ha habido.
3: La única nube de todo el cielo. La única nube de todo el cielo tapando el eclipse, pero nada, al final se ha podido ver, menos mal.
5: Sí, durante todo el rato ya veíamos, bueno, voy a tirar las gafas, ya no me hacen falta. Pero no, en el último momento, pum, que se ve y se ha visto genial.
6: Hombre, le hubiéramos dado el plus de emoción si hubiera pedido matrimonio. Hubiera sido esto único, porque ya hubiera sido el momentazo, ¿no? Pero ha sido animal poderlo disfrutar y sobre todo en alta mar.
0: I en els esports, Adrián Lisso ja és a l'Illa per signar amb el Mallorca. L'extrem de 21 anys de Saragossa va aterrar a Son Sant Joan i en principi estaria disponible per fer el seu debut en el primer partit de Lliga de dissabte contra el Valladolid. I el que no acaba d'aclarir-se és la partida Mujica. Hi ha una oferta damunt la taula del Getafe i ara també Osasuna s'hauria interessat pel Colombia. En atletisme, Esperança Claderes va lesionar la semifinal dels 200 metres als europeus de Birmingham. La velocista de Muro arribava en un bon moment després de ser

0: campiona d'Espanya en aquesta disciplina i tenir l'objectiu de tornar de la competició amb una medalla.
1: El isquio, al salir de curva, y pues no me he notado un golpe fuerte, sino un aviso, y si metía más me rompía, yo creo, por lo que he tenido que parar, porque está un relevo por delante y nos jugamos grandes cosas. Y nada, muy triste, la verdad.
0: Hugo González d'Oliveira va fer sisè a la final dels 200 metres esquena als europeus de natació. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb tota la informació local d'aquí a uns minuts, a les 7:45, a l'informatiu de matí aquí a Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Ja ho escoltau, són alguns dels centenars de milers de persones, com dèiem, que van gaudir a les Balears seguida de l'eclipsi total de sol, una experiència única i repetible que va captivar residents i turistes i que va transcorrer en un clima de normalitat. El govern, de fet, va desactivar el pla Eclipval a la mitjanit.
1: L'executiu comptabilitza 46 incidents relacionats amb el dispositiu de l'eclipsi, la gran majoria, 34, a Mallorca. Per tipologies, els més comuns van ser els incidents a les carreteres, una dotzena en total. També es van registrar 5 incidents de seguretat, 5 de emergència mèdica en via pública, 3 persones extraviades a la muntanya i 2 caigudes a roques. A les 6:30 del matí, des del dispositiu han confirmat que ja no quedava cap incidència oberta. El director general d'emergències, Pablo Garri, es dona per satisfet amb el balanç final.
2: La normalidad ha sido la tónica general del desarrollo de este día. Los incidentes que teníamos previstos en materia de tráfico y de movilidad son los que efectivamente luego se han materializado, pero el diseño del operativo nos ha permitido intervenir de manera rápida y eficaz en estos puntos.
1: Garriz ha agraït l'esforç de les més de 2.500 persones que han participat en l'operatiu, així com el civisme de la ciutadania. El director general insisteix que el nombre d'incidències ha estat molt menor al que es podria temer.
2: Quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero que teniendo en cuenta el volumen, pues la cantidad no es reseñable.
1: Entre les incidències més greus que ha destacat, un incident de seguretat al túnel de Sóller o l'accident d'un home que ha caigut al port de Palma Nova i ha rebut l'impacte d'una hèlix.
0: Anem a analitzar com es va viure aquesta eclipsi. El punt de les Illes, on més persones es concentraren per veure'l, va ser la platja de Palma amb un total de 60.000 assistents. Paula Bendito, bon dia.
3: Bon dia. Des de ben prest va començar a arribar la gent per agafar el millor lloc.
4: Ja comptàvem amb passar aquí tot el dia i hem vingut d'hora. Allà a les 8 del matí encara no hi havia ningú i hem pogut aparcar el cotxe aquí a la vora.
3: Gairebé tothom hi va poder arribar, tot i les restriccions de mobilitat, i hi ha qui optar pel transport públic, que funciona sense problemes.
5: La verdad es que los autobuses iban saliendo de 3 en 3, con lo cual no hemos tenido mucho problema. Hemos llegado, hemos subido y hemos llegado.
3: I minuts abans del gran moment, quan la lluna començava a cobrir el sol...
6: Sí, un cachito, com una mordida pequeña, ¿eh?
7: Ay, sí, es verdad.
8: Ay, sí, es verdad, sí, le falta un trocito.
9: Ya está comenzando de la derecha para la izquierda.
10: Muy bonito, muy bonito. La primera vez...
3: L'emoció es podia respirar després de veure la totalitat. El sol va quedar completament tapat per la lluna, es va fer fosc i després es tornà a il·luminar el cel.
11: Yo me he puesto el pelo de punta.
12: Ha sido un escalofrío.
11: No, se me ha puesto el pelo de punta, la verdad.
13: Le ha gustado mucho, la verdad, que una experiencia increíble de vivir.
14: Te saltan las lágrimas de verlo. Muy bonito.
15: Un espectáculo, bueno, ni un concierto, ni Hollywood, ni nada, un espectáculo que me gusta mucho. Yo, los pelos de punta, ha sido precioso, ¿eh?
3: També els més petits, que han entès perfectament el fenomen.
16: Cuando se ha oscurecido todo, me ha impresionado y me ha gustado mucho. Y bueno, un recuerdo que me llevo para cuando crezca, porque... Con lo que dicen por ahí, se dice que esto ya no lo hago. Por lo menos yo no lo voy a volver a ver.
3: Un moment històric que, més enllà de l'eclipsi, deixa una de les imatges de la jornada a les Illes, tota una primera línia de platja de Palma amb milers de persones mirant al cel i apreciant aquest regal de la natura.
0: I un altre punt en gran afluència de persones va ser Santa Ponsa, amb més de 8.000, segons la policia local.
1: Y quan acabava l'eclipsi total, la gent continuava emocionada.
17: No, es inexplicable. Demasiado hermoso.
18: La sensación y la experiencia indescriptible. Cuidado, cuidado, poneu.
1: Els assistents tornaran a casa remoguts amb l'experiència que acabaven de viure.
19: Bueno, ara és com que un poc de buit, perquè jo venia ja de dies, s'eclipse, que ja ve s'eclipse, i ara ja és com, ha estat un minut, però ha estat un minut impactant, i no sé... Jo crec que això ho recordaré bastant temps.
1: A més de l'emoció, la tranquil·litat va marcar una jornada que va ser històrica a Santa Ponsa.
0: A més, 500 agents de la Guàrdia Civil es varen desplegar a les Balears per garantir la seguretat a l'eclipsi per terra, mar i aire. El servei de trànsit va mantenir tancada la carretera de la Serra de Tramuntana des de 1:30. Els equips de drons varen controlar el perill d'incendi, les aglomeracions a platges i accessos. L'atenció principal de la Benemèrita estava a la mà, on varen desplegar 11 vaixells per controlar la massificació que a les 6 de l'hora baixa ja n'hi havia a la mar Balear. Una jornada que la Guàrdia Civil va descriure com a tragèdia. tranquil·la. Francisco Córdobas, capità, cap del Servei Marítim, explica el treball que varen fer.
7: Controlar no solo las embarcaciones que están haciendo uso hoy de toda la costa, sino también playas y toda zona costera que ya hemos observado que se encuentra muy masificada de personas y embarcaciones.
0: N'hi va haver molts que decidiren, com dèiem, viure-ho en alta mar, dalt d'un lleut, d'un iot o fins i tot en un ferri. És el cas dels passatgers del vaixell Ciutat de Barcelona que varen veure l'eclipsi en el trajecte entre Eivissa i València. Xavi, ara, bon dia.
12: Bon dia, ho varen viure amb tensió i emoció fins al final i és que la primera part del fenomen no se va poder veure perquè un núvol gegant va tapar el sol i no va ser fins ben bé l'últim instant que se va descobrir el cel per mostrar la darrera imatge del sol i la final cobertura total de la lluna. L'emoció es va acabar desfermant entre els viatgers.
20: Pues mucha emoción, la verdad. No pensábamos que lo pudiéramos llegar a ver.
21: Sí, con el nubarrón que ha habido.
20: La única nube de todo el cielo. La única nube de todo el cielo tapando el eclipse, pero nada, al final se ha podido ver, menos mal.
22: Sí, sí, sí, durante todo el rato ya veíamos, bueno, voy a tirar las gafas, ya no me hacen falta. Pero no, no, en el último momento, pum, que se ve, que se ve, que se ve y se ha visto genial.
23: Hombre, le hubiéramos dado el plus de emoción si hubiera pedido matrimonio. Hubiera sido esto único porque ya hubiera sido el momentazo, ¿no? Pero ha sido animal poderlo disfrutar y sobre todo en alta mar.
12: Per poder veure bé l'eclipsi, el vaixell va traçar la ruta amb les indicacions dels investigadors i de la Universitat de València, qui, a més, varen omplir el trajecte d'activitats divulgatives i xerrades per fer més amena l'espera i entendre què passava al cel ahir al capvespre. Ho explica Enric Valor, degà de la Facultat de Física de la Universitat de València.
24: Portem des del mes de març, aproximadament o abril, organitzant aquesta activitat amb Transmet, i encara que hagi durat relativament poc de temps, organitzar tot això i posar-ho tot i coordinar-ho tot realment suposa un gran esforç.
0: I seguim parlant de més qüestions perquè, com dèiem, milers de persones també varen presenciar l'eclipsi des de diferents punts de Menorca. Un d'ells va ser el de Montetores, Mercadal, on els centenars d'aficionats congregats varen gaudir abans, durant i després del fenomen.
25: Bien, la verdad es que al principio estaba muy bien, lo que pasa es que luego ha salido aquí una nube y pues no se ha terminado de ver nada.
26: Y el momento ese de noche, día, muy, una experiencia a estar con los amigos, estar aquí tranquilo, es un muy, muy buen plan.
27: No, muy bonito, la verdad que una experiencia única de la primera vez y a lo mejor la última que se ve. Y muy bien, la verdad que muy bonito.
15: Ja lluna, ja s'ha menjat un bon tros i està molt maco. Anant comentant, ara se n'ha menjat un trosset, ara se n'ha menjat un altre.
28: Sí, anant veient simplement com el sol es va reduint i es va quedant cada vegada com a més opac. Sí, bueno, no ho havia vist mai, però crec que sí, que ho esperava així.
29: Espectacular, ha sido como un atardecer y así unos momentos que ha sido súper bonito, estaba ahí la luna, el sol, ha sido muy bonito.
30: S'ha puesto alguna justo enfrente, que ha hecho el anillo, ha sido muy especial.
31: Quan ha començat formes una mica àrabs...
32: És molt interessant, perquè tothom intentava veure la llum, però sense la llumera no funciona.
0: Deixant de banda l'eclipsi, parlant de successos, la Policia Nacional d'Eivissa ha detingut 14 persones a les que acusa d'haver patronejat 9 pasteres fins a les costes de les Pitiusses durant juliol. Un dels arrestats és menor d'edat, hauria enduit a 150 persones de manera irregular a Eivissa i a Formentera.
1: I la Policia Nacional ha detingut uns pares a Palma per suposadament haver abandonat els seus fills menors d'edat a un habitatge insalubre i que no complia amb les condicions d'habitabilitat.
0: I més qüestions relacionades amb la seguretat, perquè els policials locals de Palma cobraran a partir d'aquest mes un plus de fins a 400 euros mensuals. L'Ajuntament dona així compliment al que va pactar amb els sindicats.
12: La Junta de Govern ha donat el vistiplau a l'acord assolit el passat mes de juny amb la majoria dels sindicats, que suposa una adequació de les retribucions en les diferents categories laborals en complements que aniran entre els 300 i els 400 euros mensuals. El plus s'abonarà en la nòmina d'aquest mes i amb caràcter retroactiu des del 1 de gener d'enguany. El regidor de Seguretat Ciutadana és Llorenç Bauzà.
33: S'actualitza el complement específic dels policies i també el complement de destinació, adequant les retribucions del cos a la realitat operativa i organitzativa que té la policia local de Palma.
0: I quan falten 3 minuts per les 8, repassam ara l'actualitat esportiva.
3: Començam parlant de futbol. Adrián Lisso ja és a l'Illa i avui previsiblement signarà amb el Mallorca. L'extrem de 21 anys de Saragossa va aterrar ahir a Son Sant Joan i en principi estaria disponible per fer el seu debut en el primer partit de Lliga dissabte contra el Valladolid. I el que no acaba d'aclarir-se és la partida de Mojica. Hi ha una oferta damunt la taula del Getafe i ara també Osasuna s'hauria interessat pel colombià. En atletisme, Esperança Cladera se va lesionar a la semifinal del 200 metres als europeus de Birmingham. La velocista de Muro arribava en un bon moment després de ser campiona d'Espanya en aquesta disciplina i tenia l'objectiu de lluitar per les medalles.
2: El isquio al salir de curva y pues, no me he notado un golpe fuerte sino un aviso y si metía más me rompía yo creo, por lo que he tenido que parar porque está un relevo por delante y nos jugamos grandes cosas y nada, muy triste la verdad.
3: Queda en l'aire ara la seva participació dissabte a les semifinals del 4% femení. I en natació, Hugo González de Oliveira va fer 6è a la final del 200 metres esquena dels europeus de natació amb un temps d'un minut, 54 segons i 79 centèsimes.
4: Bueno, hemos estado en 1.54, lo hemos tocado una vez, así que esta es mi segunda mejor marca de siempre. Así que muy contento, un nivel muy alto, por supuesto, así que era... Queda más pruebas, queda 50 en espalda, dos tiros, así que a por ello.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. I queda poc més d'un minut per resumir el que diuen les portades de la premsa, que avui certament és molt fàcil perquè l'eclipsi total centralitza totes les portades. Començant amb el Diari de Menorca, 3/4 de pàgina de la primera plana és per al que qualifiquen d'eclipsi total, amb una gran fotografia presa des de la costa. També Diari d'Eivissa, pràcticament l'únic que varia són el nom dels titulars, Encanteri Solar, i una imatge també d'una desena de persones contemplant aquest espectacle meteorològic. Periódico Eivissa diu, fascinats per l'eclipsi i opta per una imatge presa des de la mà, amb els diferents vaixells en els quals es concentraren diferents persones per veure aquest eclipsi. Última hora diu, el dia que Mallorca va mirar al cel, un titular una mica més llarg, i tota la primera plana està copada per una fotografia de l'eclipsi, tal com fa també Diari de Mallorca, que diu, eclipsi màgic, amb una imatge presa des de una platja de Mallorca. Així arribem a les 8 del matí, tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja del dia després de l'eclipsi que ha paralitzat les illes durant les darreres hores.
1: Tuvimos un incendio en una embarcación con tres personas que fueron evacuadas. Tuvimos un accidente también con una embarcación cerca de Puerto Pi también, como ya comunicamos ayer, con cinco personas afectadas que fueron evacuadas sin más problema, tres adultos y dos niños. Y luego sí que es cierto que hemos tenido algunas caídas, incidentes menores, muchos vinculados con el tráfico.
0: És la veu de Pablo Garrido, director general d'Emergències, fent balanç d'una jornada que va transcorrer en tranquil·litat i amb molta expectació.
2: No ho he vist mai, però crec que sí, que ho esperava així.
3: Espectacular. Ha sido como un atardecer y así unos momentos casi superbonitos.
4: Quan ha començat formes una mica àrabs.
5: Pues molt interessant, perquè tothom intentava veure la llum.
6: Un espectáculo, bueno, ni un concierto, ni Hollywood, ni nada, un espectáculo que me gusta mucho.
0: Avui és dijous 13 d'agost. Júlia Blasco és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més notícies amb Paula Bendito. El 061 ha atès 24 incidències per l'eclipsi.
7: Hi ha hagut una vintena d'atencions oftalmològiques d'urgències. En general, l'activitat a urgències durant la jornada va ser un 9% inferior d'allò habitual i atenció primària un 22% inferior. Germán Rivera, director assistencial del Servei de Salut.
8: Les urgències oftalmològiques les hem comptabilitzat de hospital per hospital i atenció primària, i són 16 en total, i totes són lleus. Absolutament totes són lleus, el que passa que, clar, són les lesions oculars, ja les esperem que es comencin a desenvolupar, com ja havíem informat, a partir de les 24-48 hores, i encara no han passat ni 24 hores. Farem un seguiment d'aquests 16 pacients, més els pròxims pacients que puguin afegir-se, no?
0: Fora de l'eclipsi, la inflació torna a pujar a les Illes Balears.
7: L'IPC al mes de juliol se situa al 3,9%, 3 dècimes per damunt de la mitjana nacional i encadena ja 3 mesos de pujar de l'arxipèlag.
9: Yo lo he notado bastante, ¿eh? Y sobre todo en restauración. Va a un restaurante a tomar algo y tienes que llevar la cartera llena, ¿eh?
10: Tengo el aire en la misma temperatura que el año pasado y estoy pagando más.
11: He hagut d'acabar visquent a casa meva germana per compartir gastos.
0: Una nova pastera ha arribat a les illes.
7: Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 11 persones d'origen subsaharià quan es trobaven en 6 milles al sud de Formentera. Ha estat localitzada a les 7 i 5 minuts del dematí.
0: També vos contaran que Càritas Mallorca posa en marxa la campanya Un inici del curs amb il·lusió.
7: Es tracta d'una iniciativa solidària destinada a recaptar fons per a les famílies amb dificultats per afrontar les despeses extra del mes de setembre. Begoña González és la cap de comunicació de Càritas Mallorca.
12: Per a aquestes famílies el setembre és un problema perquè a una situació contínua de dificultat econòmica se li suma aquestes despeses extra del curs escolar. Des de Càritas volen que els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat puguin començar el curs amb unes ganes i amb una igualtat de condicions.
0: I titular també d'esports.
7: El Mallorca espera fer oficial a les pròximes hores l'arribada d'Adrián Lisso, que hi va aterrar a Palma, així com la sortida de Johan Mojica, que no ha entrenat, com ha afirmat en roda de premsa el tècnic Luis García.
13: A Moji ya sabéis que no ha estado hoy en el entreno, porque al final soy muy listo si os enteráis de todo.